Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

0: Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: I un pagès de Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. I estimar-la.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Molt bon dia, amics. Benvinguts en aquest espai des dimarts, dimarts a Nanini. Compartirem dues hores i mitja, si t'ha bé de gust. Dins els dematins de Ràdio Es Castell, l'emissora municipal. Ja en dies festius, ja res de celebrar la nostra festa, la festa patronal del nostre poble. Ja l'olor i tot de festa ja el tenim dins el poble. Ja hi ha carrers que estan, bueno, remant o quasi remats. I rebrem aquest Sant Jaume nostre, amb molta, molta, molta, moltíssima calor. Si després de tota aquesta calor, aquesta humitat que mos fa, se tapa el dia amb aquesta calima que tenim, pues mirarem de sobreviure. Abans, si li faig un poc fresquet aquest dematí de dimarts. Vinga, idò, una musiqueta i anant per feina, perquè des de luego mos passes temps volant aquí. Alè, una mitja xicareta, només 8 dies.

i anem a posar-nos al dia amb les portades, els titulars del Diari Menorca. Ho farem com fem últimament, llegirem un poquet, posarem una musiqueta i no ho farem tot tan seguit. Vale, anem com sempre, un semental en totes les oeres. A l'enquesta. Bueno, l'enquesta d'ahir, de ¿tiene previsto ir a ver el eclipse solar? Bueno, el 36% diu que sí i el 64% diu que no. Això són els que han contestat. Ara els que vénen de fora no crec que tinguin el Diari Menorca per contestar. Si aquí podem... podem participar avui és amb aquesta, con los acúferos en mínimos históricos, ¿cree que ya se debería aplicar restricciones al consumo de agua en la isla? Bueno, i la setmana passada ja vam fer un trosset d'això, però bueno. Vinga, anem amb el tema del dia. És que se m'aferren aquestes esfues. Ui, Déu meu. Vinga. Crisis de l'aigua. La desaladora mòbil de Calafiguera se activarà en un any i costarà 2 milions. La planta vendrà muntada en un contenedor i sigue l'exemple de les instal·lades en Eivissa o en les Islas Canàries. La desaladora definitiva no estarà en el mejor de los casos hasta el 2030. Demasiado tarde para salvar los pozos. 1.000 metros cúbicos. 1.000 metros cúbicos al día es la capacidad de producción de agua que se prevé que inicialmente tenga la desalinizadora que el gobierno y el ayuntamiento de Mahón instalará en Calafiguera el año que viene. Europa exige que las masas de agua estén en buen estado antes del 2017. Pueden correr. El sistema de Mahó no puede asimilar la demanda veraniega.

tinga. Seguim. Cultura i espectacles. Exposició. El pintor i escultor Matías Sansaloni presenta Peixos, una invitación a la reflexión sobre el valor del ecosistema marins i terrestres Atalassa, Centre de Patrimoni Marítim d'Es Castell. El món marí d'en Matías Sansaloni. L'exposició està formada per 35 pintures de diferents tècniques, altres 35 escultures de ferro. Festival d'estiu avui al Teatre d'Esborn, un diàleg entre guitarra i veu per tocar l'ànima. La soprano Serena Sáenz i el guitarrista Pablo Sanz Villegas. Música d'arrels a la banda Comas, Doctor Comas. La banda des Mitjor Gran actua demà a l'O. I flamenc de Marco Flores amb Rayuela al Teatre Principal. Miquel Díaz alaba ja Luce en el Roser, la sala d'exposicions de Ciutadella.

Bueno, pues ya saben, cartes, sessions habituals. Però ara ja m'ho anem cap als temps. El sol ha sortit a les 6:25 i se posarà a les 21:12. La temperatura podem arribar en els 32, que sempre puja molt més, eh? I una mínima de 23. Cielo poco nuboso, despejado, brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal, polvo en suspensión. Temperaturas con poco cambio, noche tropical, viento flojo predominando, la de componente sur, con brisas costeras. Bueno, pues demà més de lo mateix, 34, divendres puja 36 i bueno. Calor, calor i calor. Vale. Us ha deixat Bartolomé Huguet Juanico. Descansi en pau al Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de Menorca. S'uneix en el dolor de la seva família.

I així ja deixem el diari per avui. Repassó com si ràpid. I anem per Ava Fernando.

I ja tenim a les 11 menys 5 o 6 minutets, ja vam. Això em dic que és mòbil per aquí. I 53 vos posa?

Els record que hi haurà un programa especial, un programa especial de festes. Divendres que ve, eh?

I ja ho dèiem en els principis, atraquen les festes, tenim un munt de dates antes del dia. Avui, per exemple, hi ha... Avui dimarts 14 tenim un taller familiar, aprèn a fer una coca de festes. En la cooperativa del camp, a la sala polideportiu, polivalent, perdó, de Xuliet. Són unes places limitades, no sé si s'hauran omplert, suposo que sí. Hi ha també la inauguració de, ho he llegit en el diari, la inauguració de l'exposició de pintura Peixos de Matías Sansaloni.

L'horari és de dilluns a dijous, divendres, dissabte i diumenge també, de les 10:30 a la 1:30 i de les 17:30 a les 20:30. Fins inici d'agost, vull dir que hi ha temps. A on? Pues a Talassa, eh? I a les 22 hores hi ha actuació amb els grups Los Chaveas a la plaça de l'Esplanada.

tindràs programa de festes. Hi ha una menció també especial de del 30 aniversari del grup de majorets de la segona etapa del Centre de Cultura. Vamos, fietes, que ja moltes eren fies de les primeres majorets, eh? Ses del 73. I, bueno, pues, hi ha fotografies d'elles guapíssimes. I voldria des d'aquí també tenir un recuerdo de que la Quitza va, bueno, va ser la directora d'elles en aquesta segona etapa, va ser la Loli Pinto, la qui va ser capitana de les primeres, amiga, i que van sentir moltíssim quan mos va deixar. Sí que un record molt, molt especial per ella, per na Loli. I aquestes també fietes, moltes, moltes ja són mamàs també.

amb aquestes precioses notes de Salvemos el Mundo, vull fer un també record de lo malament que el tractam. Tot aquestes cibern inundacions, ara aquest incendis que quan donaven es... els quilòmetres que s'havien, 40 quilòmetres

molt locant, tenim reflexionar de dir quin món deixarem en els que vinguin darrere nosaltres. No podem ser tan egoistes de pensar, pues mira, quan nosaltres no hi siguem, no. A nosaltres ens van deixar. D'una altra manera,

que podem fer? Pues moltes coses, moltíssimes. Reciclar, no gastar aigua innecessària, deixar neta la platja quan dinam, una paraula, estimar lo nostre, perquè és de tots. Senyalitzen els nostres fills, nostres nets, que no tirin paper en terra, que vagin a la paperera. Són moltes cosetes i que se nota molt.

I el també més terrible, pues, aquestes guerres que tenim que veure, sofrir, que te rompa el cor, el sofriment d'aquestes persones, que fiets, aquesta gent que queda sense res, molts, sense l'únic que tenim, que és la vida.

Equity, això cantaran ells avui, ja, el pobre de mi, ja pensant en ses de l'any que ve, Vinga, una musiqueta bé d'estiu, una cerveseta ben fresqueta, es lo que treu.

Bueno, se cansó del mundial, eh? Dai, dai, dai. Dai, dai. Va ser guaca, guaca i ara és dai, dai.

i antes d'obrir el telèfon, unes musiquetes d'estiu, aquestes musiquetes que posam ara i després, bueno, millor ens apartam un poc. En David Civera, que va tenir aquell estiu des bye bye, eh?

Una altra que, mare meva, el que se va posar aquesta cançó aquí també, eh? Me'n record inclús. Quina senyora li agradava que me la demanava qualque vegada. Sueña tu boca, d'en Raúl.

Bueno, un altre que, mare meva. El que va donar de si, una Salomé. D'en Cheyenne.

0: pues no sé qué pasa. Buen día.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Ui, bon dia. Bon dia, tingui. Oh, això és una bona sorpresa.
1: És que sí? Oh, que tinc a veure si som els primers.
0: Bueno, el primer i un senyor que no s'atreveixen. Els senyors a cridar aquí, no sé com és.
1: Com és això? Ah? Bueno, jo tampoc, Jo no crido gaire ara, perquè sempre estic enredat de feina i sempre tenc coses i sempre punyeta.
0: I clar.
1: Però, bueno, bé, com que anem fent i tenim... Bueno, fem el que podem.
0: Pues molt bé.
1: I ara dic, vam, si puc ser el primer per saludar a tothom, però a tothom, perquè tinc tants amics al castell que bueno, no pot ser això.
0: Pues estic molt content. I com estàs, la seva senyora?
1: Bé, anem
0: bé,
1: fent.
0: Ja
1: caminam un poquet.
0: Bueno.
1: Ja venim dins la piscina.
0: Bueno, a poc a poc,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí. A poc a poquet, jo crec que arribarem en fora.
0: Jo però crec bueno, que sí, sí.
1: És llarg, és
0: llarg.
1: Però bueno, bé, con un, com ho dic,
0: sí.
1: con una canya,
0: Això mateix, a poc a poquet, mira si no arribam.
1: Ah, que sí.
0: Amb un garrotet.
1: Que com que tothom vol cridar, doncs pues un besito a tothom, sa tia Tiva, na Nini Blai, ses amigues aquestes que solien ballar junts a vegades, dues besadotes molt grosses i viva Ràdio Castell.
0: Gràcies, Pere. Una abraçada molt forta, eh?
1: Vinga, va,
0: adéu. Bueno, mos alegram moltíssim d'aquesta cridadeta. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia,
2: senyora. Com està aquesta senyora?
0: pot anar també.
2: Ho he provat amb temes fer.

0: Vedi il suo locutore, sta comunicando.
1: Sì.
0: Vale.
1: Sì, sì.
0: E poi scopertura al mercato e già via mercati. Però è stata aperta.
1: Come stai, Juana?
0: Bene. Beh, su bella maniera.
1: Bueno.
0: Poi anche la corna, un po' pezzalone, respira.
1: Boh, no.
0: Vai da un'altra, però non è speciale, ci stanno scherrendo.
1: Già. Bueno,
0: sono cansata.
1: Sì, ti puoi seure a mercare.
0: Il meu filho que anda todos os dias, digo, e vais tu pôr a sol, se quiser. E o meu filho, e o meu trono,
1: bueno, tu esperas. Son pare?
0: Sim, é vindo que son pare, oi.
1: Sim.
0: Sí. Sí, e roba, porque sempre demandam.
1: Claro. Ai. Claro, roba, que anava a dir, tu pots sortir més tard, si te fa calor, ara.
0: Però jo, posa d'haver passat palavra, jo no tinc ganes.
1: Ja, claro.
0: Ah, perquè tu para demà i sortiré, però...
1: Ah, sí, demà veia la bereneta, no?
0: De jubilar, sí.
1: Sí, sí, demà.
0: I fa, de quan la fa, que ho saps?
1: S'altre... No sé si és dia
0: 18 o 20,
1: 18 o 20, mira. Va.
0: És que ja trucava ja les lletres tan petites.
1: Mira, clar, dissabte no, perquè dissabte qui ve ja es espregó.
0: Deu ser aquesta setmana.
1: Claro, aquest dissabte qui ve. Deu ser espregó, no? Claro, dia de 8.
0: Ah, ho tenc que mirar.
1: Sí, dia de 8 es espregó. I la bereneta, jo crec que deu ser també, un poc antes o no?
0: Demà, sí, solen fer antes.
1: No solen fer antes, perquè però com que...
0: Ara, dia 14 fan aquesta, no sé sap, si la deu fer dia 16 o dia 17. No sé.
1: Sí.
0: Ho tenc que mirar.
1: Tenc que demanar a qualcú.
0: Ara mira si què s'hi posa.
1: Segur que ho deu posar.
0: Ho deu posar, ho miraré.
1: Claro.
0: Vale.
1: Troques dia, no sé si vaig equivocada, troques, no sé què havia sentit de dia 20, però bueno, no ho deu
0: pot ser. Pot ser. Jo demanaré de rossar i qualcú i ja està.
1: Molt bé.
0: Bon matí, el que he sentit.
1: Gràcies, Juana. Adéu, passis adéu. Una bona setmana. Vinga, adéu.
0: Salut a tothom.
1: Adéu. Bueno. Bon dia.
2: Bon dia, bon que ha passat.
1: No sé què ha passat.
2: Sí, perquè jo he sentit, jo havia cridat i sento-la i s'ha tard, i bueno,
1: sí?
2: I ara...
1: Sí? Ah, mira,
2: sí, sí.
1: Bueno. Però jo no dic res, no ho sé, perquè com que a lo millor hi ha qualque cruce d'aquests.
2: Sí, bueno, no passa res.
1: Jo, ara sí que rellava en Juana, primer amb Pere, després en Juana, i bueno.
2: Idò.
1: Com va, tia?
2: Va bé, boníssim.
1: Bé. Tot bé.
2: Boníssim. Ai, som-hi, passant la calor, que més
1: o menys. Sí, senyor, i estem millor que molts, encara.
2: Sí.
1: Sí que... Però, sí. Bueno, els dies aquests jo tapats,
2: Hombre, és que aquesta humitat mos matarà, eh?
1: I no és i és això, la calima aquesta que hi ha més
2: o menys.
1: Idò. Això no sé què és. Això.
2: I això ho ets, humitat.
1: Idò, veus, humitat.
2: Humitat, i la pols aquesta que hi ha,
1: pues
2: està tot
1: tapat. Per no sé on, i jo avui tenc que s'ho posar, que mai havia tingut a 22, perquè per jo
2: no... Crec.
1: I però no tinc com a calor i tot, però no vull posar milles avall, perquè després, mira...
2: No, estic... tornaràs a tenir calor tot d'una.
1: Idò, sí. I després la diferència també de sortir al carrer...
2: Claro.
1: faig exams, bueno, i jo què sé.
2: Sí, però els temps aquests no sí. Podem fer res més.
1: Ai, molt, ai, molt bé.
2: Bon matí. Molt bon matí.
1: Gràcies.
2: Deixaigo, tot que no em tornaré a ratllar.
1: No, deixi fer, no deixaigo, perquè sí. Quan no n'hi hagi, després ja ho sabrem, el que
2: és
1: l'aigua.
2: Sí, el que és, i tant que sí.
1: Perquè la tindríem que durar, però com que no cuidant res, ni mos importa res, i la gent, no sé on arribarem a anar, ja...
2: No sé.
1: És que...
2: Tot està igual, tot,
1: però,
2: bon, tot.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí, antes, la sí. Gent... Perquè deien, mira, no, però cuidava les coses
2: i
1: que no es vet, i ell potser
2: sí.
1: Tinguessin que anar a cercar el le com fan sí, a puestos, tenen que anar amb vols o coses a cercar el le, potser la valoraríem sí. Un poquet més,
2: sí,
1: no fos tan fàcil que fer així amb un grifo i que surti.
2: Sí, no, és així, nena, sí.
1: Perquè, no ho sé. Ja veurem què passa.
2: En primer teníem els pous i pouaven, però
1: idò,
2: avui els pous ja no n'hi ha cap,
1: no.
2: Per mi que no n'hi ha cap ja de pou.
1: Això, no sé, no crec que hi hagi, no sé, un
2: tot
1: pou.
2: Tot s'han secat o no sé què ha passat.
1: Clar, o ens han tapat, o perquè
2: sí,
1: clar.
2: Quasi cada casa hi havia un pou o una cisterna.
1: Sí, senyor.
2: Jo aquí davant tenien una cisterna.
1: Sí, sí, i nosaltres teníem un pou que mos donava a nosaltres i en el vesí. Era
2: sí.
1: Per dos.
2: Això a Can Amadi també passava.
1: Idò.
2: Dos, no, troc, eren tres.
1: Idò.
2: Hi havia ells, hi havia Nalina.
1: Idò.
2: I darrere, davant que les monges hi havia un senyor que t'hi deien a Cal Roig o no sé
1: sí.
2: Què. Era.
1: Sí.
2: Idò, i també pes que també hi coaven.
1: Idò.
2: Vull dir que hi havia una paret enmig, però hi havia tres trossos que
1: sí.
2: Pujaven i baixaven.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Sí.
1: Vull dir que, no ho sé.
2: Però avui no sé si n'hi deu de cap, ja.
1: No crec, perquè de cases que hi havia han fet pisos, ja estarà tapat, això, dic jo.
2: Segur. Segur.
1: Ai, Déu meu, ja veurem.
2: Sí, ja veurem com acabam. Sí.
1: Un bot xop.
2: Acabarem estrellats i més coses.
1: Ben, sí, tia, sí.
2: Sí, estrellats i més coses acabarem. Bona, i de quin dia feis el programa?
1: Feim dia 24, divendres. Divendres.
2: Ah,
1: divendres de la
2: sí,
1: setmana,
2: sí.
1: Aquest divendres no, és altre.
2: No, sí.
1: No, és altre sí. Divendres.
2: Sí, que Sant Jaume acaba un dissabte. Sí
1: I claro, i acaba un dissabte, serà un poc, però bueno, com que som quants, som sis, se podrà, hi haurà,
2: no?
1: Sí, pues hi haurà, mira, una hora, ara mos tenim que reunir per saber horaris i coses un poquet així, i ja està. I ho aclarirem.
2: Sí.
1: Que és un dia especial, també.
2: Sí, que ho podem de celebrar perquè hi som i l'hem de celebrar.
1: Això mateix.
2: Sí.
1: Aquí és, ja veurem,
2: que
1: si no hi ha, jo crec que hi haurà, vamos, caure fin de setmana.
2: Hi haurà molta gent.
1: Hi haurà molt de caliu, perquè entre la gent i la calor...
2: Sí que n'hi heu. Mira, jo un any estic contenta perquè no torni a tenir festa.
1: Idò,
2: no
1: claro,
2: mai,
1: claro. Sí, sí, en Andrés meu també.
2: Idò, el dia de Sant Jaume sempre fa feina.
1: Idò, sí.
2: I un guany.
1: Que fan feina molt, que és quasi tothom, perquè aquí poca gent fa feina al castell.
2: Aquí no hi ha res.
1: Idò, vull dir, tothom fa feina molt. N'hi ha que sí, que hi ha ara mateix en Raül agafat aquella setmaneta, perquè no és com una fàbrica que tanquen i ho fan tots, i mira, poden anar demanant i si respecten a cada un, doncs mira, si és, tu és d'aquí, tu és d'allà, doncs mira, ets hi deixen aquest dies. I bueno,
2: tindrà bé.
1: Sí. Tindrà bé.
2: A disfrutar, que són joves.
1: Ai, sí.
2: En,
1: bueno.
2: poden fer de tot, ensenys, poden anar
1: sí,
2: per tot i sí, fer de tot.
1: No, ell ja, sí. La veritat, sí, no té molt. I els altres ja són grans i ja ho viuen d'una altra manera. Un perquè té el lot, l'altre perquè ja diu, ai, mamà, Nardo, me diu, ai, ja no és com andes, dic, i claro,
2: claro,
1: ja.
2: Claro, claro, sí.
1: Ja, ara ja, bon ja t'ha passat.
2: Que diràs, aquí a tu, també.
1: Sí, sí, claro, això t'ha passat, ara, això és normal, li dic.
2: Sí,
1: diu,
2: i tant.
1: Me sembla mentida, diu, però ai, ja valor molt la tranquil·litat.
2: Ja m'acuba un poc.
1: Sí, la calor. Ai, Déu meu, però bueno, després quan t'hi ets, hi ets.
2: I d'altra, de part meva i Natoni, també m'ha dit que vos desitgi bones festes a tots, que ho passeu molt bé, tots junts i amb el netet i
1: ai,
2: tot.
1: Ai, això, sí,
2: bueno,
1: salut.
2: Que disfruteu.
1: Molt bé, igual per vosaltres, tia. Que seu unes bones festes.
2: Un beso per Natoni, un saludo per tothom. I un beso per tu també i per vosaltres, bueno.
1: I que me va alegrar molt que la vaig veure preciosa, li deia a sa mamà. Sa tia no li passen els anys, és que no li
2: no,
1: passen.
2: No, diu que no.
1: No, és que no diria res, però, i en Pedro va dir el mateix, però sa tia la veiem, que no m'ho veiem tot. Diu, i sempre la veig igual, dic, vaig dir, sí, té un bon genes, perquè això no, també hi fa un poc,
2: també hi fa molt, estic molt ben cuidada, eh?
1: Idò, clar, que sí, que sí, però està cuidada i també, pues mira, li respecte, sa cara, que és una persona que no té rues, que hi ha persones, ves? Hi ha que són més ruades, n'hi ha que no.
2: Sí, i amb això, són sa mamà. Sa mamà també se'n va anar i no tenia ni una rua a sa cara, cap. Tenia sa careta ben estirada.
1: Idò, dic, és que...
2: Jo, la veritat és que foi tema meu. Però bueno, me trob bé, no és sí, que me trobi sí. Malament. La calor me du un poc malament.
1: Hombre, ara jo...
2: I després jo es meu mal, sempre dic igual, són les artrosis aquestes que això no se lleva. Avui estàs bé i demà no.
1: Exacte, i demà, i què passa a sa mamà, i dius, quan li agafes les cames, els ronyons, i jo li dic, mamà, i clar, i pensa, i diu, sí, ja ho sé, però clar, és que sí, quan vas al metge no te donen, bueno, prengui paracetamol d'aquest sola.
2: Sí, és l'únic que prenc.
1: Idò, ja
2: tampoc no puc prendre
1: també.
2: Res fort pels
1: no, i ella tampoc.
2: Trossis, i... Perquè llavors tens atenció dalt de tot.
1: A tot, idò, i ella fa això, i ella em pren, jo li dic, si li diuen que em pot prendre un, però ella diu, no, si, no pren si no és molt de so, dic, idò, i claro, perquè ja,
2: sí, idò, jo,
1: ja preneu.
2: Cada matí, sí, cada matí per berenar em prec un.
1: I ja veus,
2: és que li van dir, dir ella. Prendre dos sí. O tres, però sí. Bueno, si estic bé no em prenc tant.
1: Idò, a ella li van dir això també, sí, un no pot prendre o dos.
2: Sí, ben com bé. Que és molt fluix, això.
1: Fluix, idò, sí.
2: I si i la tensió no, la tensió en prenc dues, una al matí i una al vespre, perquè sempre la tinc un poc,
1: més alta.
2: La tinc controlada, però la tensió fa por.
1: Sí.
2: Bueno, i don, nini, que ho passeu molt bé tots i sobretot salut per passar-ho.
1: Això, igualment, tia, un
2: beso,
1: si mos veiem una altra vegada.
2: Sí.
1: A sombra. Adéu.
2: Un beso, guapa.
1: Un beso, tia, adéu, un beso. Bon dia.
3: I salut.
1: Hola.
3: Voleu un pot de calor?
1: Ai, no. Que no, Susana.
3: No. Sí. Hi havia dies que no hi havia no. Tingut temps.
1: Susana, en tenim prou, en cada un de seves,
3: Ui, no me'n ratllis.
1: Oh.
3: Jo tenia quasi tomatigueta i no he volgut fer un pot de salseta.
1: Oh.
3: I no ho és a tir, no, eh?
1: No,
3: però, bueno,
1: no.
3: Si ho tens, no, te fa pena tirar-ho.
1: Claro.
3: I ho has de fer.
1: És que ni saps. Però... És que no... Perds la gana i tot, jo...
3: Però,
1: si no és cosa fresqueta...
3: La setmana passada, ara aquest dilluns vaig anar a comprar, que solen anar sempre els dilluns. I quan vaig a la carnisseria, dic, no vull res més que sodi, perquè tot el que em vaig dur la setmana passada ho tenc. Allò que no hi havia ganes de fer res.
1: No, de posar-te davant.
3: Més saladetes i coses lleugeres.
1: Sí,
3: i fruita i per avall.
1: I fruita, això, vinga, fruita, vinga a veure. Vinga, Síndria. Hola, i dic, no, pues, estic ben inflada, dic, no, raro, en tanta cosa d'aquesta. Ai, però bona.
3: Bueno, saludarem tota la Urència en general, el castell, que ja són les festetes,
1: sí,
3: no sé
1: si
3: després dimarts podré plegar o no, i que passeu molt bones festes.
1: Moltes gràcies, Susana.
3: I una altra cosa, Espanya juga avui.
1: Ah, avui, veus? Ara, ja no sé si juga avui o demà.
3: No,
1: avui, avui, avui.
3: Sí, no sé quina hora, deu ser prop de les 9, m'aprens.
1: Els dies on ha estat a les 9, 9 i pico, sí. Que han jugat, no ho sé, ja veurem, sí, ara, que, després, dimecres juguen els altres, per saber-ho, qui mos tocarà.
3: La setmana qui li toca.
1: Si guanyem, sí. Bueno, ai, no...
3: Quedarem, que almenys hem quedat bé ja aquí.
1: Hombre, arribar fins a finals, els finalistes, bueno, els quatre finalistes, que són res. Després de que quatre queden els dos que
3: van primer i segon. Ja
1: exactament, i ja veurem.
3: I no.
1: Molt bé, Susana, gràcies per tot.
3: Molt bé.
1: Un beso. Adéu.
3: Igualment.
1: Adéu. Bueno, pues si juga avui. Ale. Bon dia.
4: Ah, estic enfadada amb
1: vostè. Ai, mona meva, però bona...
4: I ara li diré a la tia Tiva. Tia, jo he trobat molt raro que jo marqués i me sortí... I vostè no sé que ets la primera. Yeah. Però jo he escoltat amb sempre res. Esperant, perquè el tenies el telèfon obert i quan l'has agafat, l'has tancat.
1: Ah, la idò. Veus
4: jo
1: que bé?
4: Jo he posat tota la música asseguda aquí esperant. La música moderna aquesta.
1: Ah, claro. Moderna, diu, la música de sis trius.
4: Bueno, de l'any de la pera, però...
1: Bueno, vale.
4: S'ha de votar.
1: Vale, de votar.
4: Jo tinc l'esquena, ja això...
1: Bueno, jo també,
4: Bé, però tu tens aire condicionat,
1: això sí.
4: I els ventiladors el tanquen fora, perquè se'n van bé, vaig i ben.
1: Oh.
4: Bueno, però això no, perquè ratllin no me fa res, perquè jo a vegades també ratll més de això. Oh. I aquest dos dimarts, qui no te telefonava, és perquè no hi era aquí,
1: Jo sabia
4: quan
1: que...
4: Quan no te telefon, és perquè tu matàs el telèfon i dius, ara prou, jo no l'he pogut agafar, o és perquè no
1: hi sortim. Ah, i escolta'm, sí, mona meva, jo sabia que venia sa filla, m'havien dit, via.
4: Però ve el mes que ve.
1: Ah!
4: El dia 3 del mes que ve.
1: Bueno.
4: I jo ahir vaig anar a veure en Toni, perquè vaig anar a fer-me una anàlisi, ja tinc un cop que quan me mirava un pedaç, que m'havia llevat ahir vespre, i no m'ho havia mirat, dic, bueno... Camin negre, això.
1: Vas venir i veus, vas venir a veure l'Oella, jo no me vens a veure, no,
4: Bueno, ara tu n'hi a ballar dijous, i qui hi ha dijous?
1: Dijous?
4: De matí.
1: Dijous? Ningú. Dijous de matí no hi ha ningú? No.
4: Dijous.
1: Que tens feina, que tens metge.
4: No, saps què passa? Que aquestes, que dilluns, com que era molt de matí... No, ahir,
1: sí.
4: Era molt de matí que és de ser allà, i no és el mateix que escriu en el castell, que
1: claro.
4: Perquè tal vegada ja hi havia 10 o 12 persones o 15 davant,
1: claro,
4: hi havia bastantes. I s'anava, en vez de dur la fieta a escola, perquè, clar, no havia d'anar al castell, i deixem més,
1: sí, anar i venir, claro.
4: Pues diu, no passa res, va a escola, i diu, avui anem a ensaiar, i ella, il·lusió de veure el pic que m'havien de fer fer
1: aquella,
4: plorar, cada vegada plorar.
1: Aquí no hi ha,
4: clar. I jo dic, i què trobes, que la iaia plorarà? I ella diu, tu...
1: No.
4: Tu no, sàvies, tu no.
1: És grossa.
4: I ja ho veurem. I va entrar en jo.
1: I va veure.
4: I s'ho va mirar i tot això. I l'infermera diu, bueno, que gran, que no tornes. Bueno, bé. I quan vaig sortir, ella volia, jo volia embaranar.
1: Claro.
4: gràcia meva.
1: No, mira, claro.
4: Acostumada a anar més fresc.
1: Sí.
4: I a això es prenen les pastilles, i no te vaig poder prendre, també. I després, ella volia anar al parc, que era la planada.
1: Normal.
4: I clar, i saps què vam fer? Jo dic, sé que vosaltres jugueu a les planades, dic, jo no aniré a veure en Toni.
1: Molt bé.
4: Tampoc sabia si hi era o no hi era, perquè m'havia anat tant de matí que no ho sabia.
1: Ja, i com que ell
4: divendres no va venir, clar, i jo no en sabia res d'ell, i dic, l'he veu, seu bon, dic, i bueno, i dic, que trobes que ho faci, que ho faig malament? No, sí, però després ho va dir. Bueno, ja no fa res, no ho duia, però... I que va ser això.
1: I que no vens, no? La xocolatada?
4: No. Ah. Això és de
1: jubilats. Jubilats?
4: Ajuntament.
1: No.
4: Nosaltres veníem, era desbaranades.
1: L'Ajuntament, sí, però no sé...
4: Aquest no, l'Antoni no el va anunciar, tampoc.
1: De la baraneta?
4: La baraneta de...
1: Claro, com que no, tu es, però es dirà, de l'Ajuntament, l'Ajuntament és més endavant, aquesta de dir...
4: És al revés,
1: però enguany dimecres fan la xocolatada.
4: Sí, sí.
1: I el de l'Ajuntament, pues, ho fan un altre dia.
4: No
1: sé quin dia ho fan.
4: Venia, ara. Jo la xocolatada no hi anava perquè jo xocolatera no fum.
1: Vale.
4: Eh? I primer era aquest que anaven i després fent, després al cap d'un quarts dies, fent la xocolatada. I enguany vaig veure que es deia i no em va dir cap més i jo, bé, no vindré aquí a cap dels dos, no?
1: No.
4: Que tinc que demanar que m'hi menin i després o que me vinguin a cercar i segons que jo a vegades dic, bueno, jo puc agafar un taxi i que m'adugui allà per fer més sentit, jo dic, perquè dic que després ja me vens a cercar. I allò, tota sola, anar allà i fot malarà de cap i després què passarà? I, vale.
1: Però allà, sempre, aquí sempre després troba gent.
4: Calla, però tenen por que vagi tota sola.
1: Mm. Mira,
4: jo vaig amb un garrot perquè aquí estarà aquí.
1: Idò, ara ho he trobat. La baraneta és dia 21.
4: Dia 21.
1: La baraneta de l'Ajuntament, eh?
4: De l'Ajuntament.
1: L'Ajuntament conviden els jubilats.
4: A les
1: cases. Molt bé. Dia 21. I dimecres aquest ets xocolatada.
4: I aquesta setmana passada també vaig anar a dinar amb en Rafael i en Gertrudi.
1: Sí.
4: I era més a prop de que teu, eh?
1: Ah, sí. Per què vull anar a les fonts?
4: Jo vaig demanar, no, perquè jo més bastant poc, i ells ho saben. I ells, segons, fan un pla més combinat, més
1: sí.
4: De tot. I jo dic, jo tinc ganes, perquè o tinc que deixar una cosa, o tinc que deixar l'altra, després, si no, perquè quan es matarem, me diu, no, n'hi ha prou, doncs n'hi ha prou.
1: Ah, va una baix. Baix que meva.
4: Jo hi volia anar.
1: Ah, però, que volia anar. Però va
4: passar que tampoc teníem, no me vaig recordar del nombre,
1: ja.
4: Antes d'anar a Pac Aldea, cada
1: any. Sí, clar, si no n'hi ha, sí, perquè està ple.
4: I de tanta estona no me'n recordo ja bé. I van anar, també davant la ràdio.
1: Ah,
4: van
1: molt
4: anar,
1: bé. Sí, aquí, Can Camacho.
4: Oh, sí, i va ser molt bo,
1: sí.
4: Molt bo. I després que, bueno, no, que diu, es ve, hi ha un vi que està bastant bé de preu i és bastant bo, fresquet. Dic, bueno, no.
1: Vinga, idò. Com que no t'has com anar, molt bé.
4: No, el Rafael i jo el vam veure.
1: Molt bé, ben fet.
4: Ell veu cervesa. Sempre veu.
1: Després sí que devies tenir calor, perquè jo bec dos dits de mi i m'agafa una calor.
4: Allà feia molt bon estar.
1: Oh,
4: però bueno, però bueno, quan surt el carrer el cotxe, després fa un estrago. Bueno, mira, tot bé?
1: Tots bé.
4: Un any més de caseua?
1: Tots bé, de moment, anant passant i bueno, que és el que toca.
4: I ta mare?
1: I sa mamà també, bueno, amb les seves cosetes, sí. Mesquina, quan fa un poquet més de la cuenta, que sempre fa més de la cuenta, té mal normalment els ronyons o les cames, és el que té pitjor, ella,
4: jo, perdó. Jo prenc una pastilla per tal vegada. 40 anys que prenc una pastilla per la sang, 40 no. De quan vaig fer...
1: També
4: quan,
1: no sé quantes.
4: Quan sang, i jo, 60 i coses, que jo volia, almenys, ser fins a 65 de donar sang. I com que no vaig trobar la parritxa aquesta meua...
1: Sí.
4: Vaig agafar i va haver un altre home, i els resultats, quan me va veure i tot això, diu... Bé, li recetaré això, que això li anarà molt bé. I quan va venir, ella diu, i com és que pren això? Dic, escolti, dic, va ser el metge que m'ho
1: donat. Va donar.
4: I dic, i va dir que sí, que em via... Diu, no és per quasi expressa, no és?
1: No.
4: És per que ara no t'ho podràs llevar.
1: Ah.
4: Dic, ara vaig jo. Claro. Una volta ho has començat.
1: Aquestes coses, sí.
4: Es veu que és una pastilla, que deu ser com si li té el cintró, no té una cosa d'aquesta. I ara me va donar... No. Aquesta, grossota.
1: Sedutora?
4: Sí.
1: Sí, sóc...
4: Aquesta catalana.
1: Una Remedios, que Remedios?
4: Sí, una Remedios, això mateix. I diu... Escolta, diu, i fa molta estona que no t'ho fet cap anàlisi. Dic, és que entre que me donen hora, o se va, no? Sempre ja m'han fet diverses coses, diu, no, diu, te faré una bona revisió i t'ho miraré tot. Dic, diu, i no m'acabis de comptar si tens res, dic, però tinc que saber el que tinc, a veure per què ho tinc. Ja
1: claro,
4: està.
1: Claro, bueno.
4: Per això, a més.
1: Bueno,
4: m'ho imagino. Besitos a tots els que m'ho escolten. Que no lo creixés en va.
1: A
4: col·locar roba d'hivern.
1: Oh, roba d'hivern, ara
4: sí roba, que... Perquè hi ha coses que...
1: Tindràs de color ara, tocar roba d'hivern.
4: Ben obert, i jo... I, sí, no està malament perquè és ben tens d'aquí. Bé, tant i mateix, ja ho veus.
1: Bueno,
4: tant si burines com si seus escoltant
1: ben cert,
4: nit, la ràdio,
1: ben cert,
4: no
1: és calor, igual. Té calor.
4: Però, no he tingut mai, Té calor aquí mateix jo.
1: Això, sí
4: no
1: que
4: és. Mateix,
1: no és que tu la vulguis, no. És ella se t'aferra, tu.
4: És ella aquí, bé. I me diu, escolta, preparat.
1: Se troba bé, tu. Se troba bé.
4: Jo me trobo més hivern, millor.
1: Vinga, guapa meva, un besito.
4: Per tothom.
1: I abans si mos
4: veig. Que mos escolta i vale, i m'ha agradat tot el que s'ha dit. Avui m'ha anat bastant bé.
1: Veus?
4: Els gèmenis aquests.
1: Ho veus? Anar a la mar de bé. Avui per avui tot ho tens perfecte.
4: Menys amistats i rodar, això no, eh?
1: No.
4: Això està prohibit.
1: Ma, prohibit? Tu ara no tens prohibit res, ja. Però res.
4: Que un home provi d'entrar a casa nostra.
1: Bueno.
4: Ho tindré ben prohibit, que ho tenen ben prohibit, eh?
1: Ah, sí?
4: No.
1: Que te
4: plau un bur.
1: Que te menjarà un home.
4: Un qui me va estrenar i es va morir. I ja està.
1: Ai...
4: Bueno,
1: però pot entrar i sortir, va i ve.
4: Que després venguin, no.
1: Van i vienen. Això?
4: Sí, per casualitat venen ells a fer res, a fer una volta per castell. Segons quant, estava a vindre.
1: Ah, vam.
4: I mira, si te veig.
1: Vale. Vale, molt bé, igual.
4: Vale.
1: Un beso.
4: Besitos.
1: Un besito molt fort, guapa. Vinga, adéu. Ai, no lucre, no lucre, no lucre. Ara no sé què tinc ja posat. Ara sí que són i mitja. Ja.

primer de tot, bueno, que avui en Santi no pot fer ràdio, ja saben, per motius laborals sempre, però tenim segona entrega de Jacques, bé, el nostre company Nalitxo, amb el seu quiosco de músiques, bones músiques.

Com sempre, donar les gràcies a en Pere, que mos ha cridat des de Sant Lluís, a Juana Plaza, a la tia Tiva i na Tonyi, que també ha desitjat bones festes a tothom. A na Susana, amb molta calor, Susana, eh? I na Lucrècia, que està tot darrere. Aquestes músiques que mos fan ja, ui! Pullixi, se sang, pum, pum, pum! Jo els hi vaig comentar, jo seré aquí dimarts que ve. No, serà divendres, eh? Divendres que ve amb el programa especial. Després del programa especial, que faré unes vacances. Segur que m'ho enyoraré molt, però amb aquestes colors... Miraré abans si podem anar, com que dia, nedar, vam. Molt bones festes a tothom. Gràcies per escoltar. I que passin aquesta coloreta el millor que puguin. Molt d'aigua, puestos ben fresquets. I a cuidar-se molt. Vull tenir també un record molt entranyable de Namat, per Namata, una Manolita, el que vulguem dir, que també he tingut present tots aquests dies a la ràdio. Sé que ho farem sempre, la tindrem dins del nostre record.

0: la playa.
1: Radio Esquestell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

soy un sinvergüenza, pero más bien me lo paso.

0: Tres estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort.
1: I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

Well, that's the story.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

hani neredesin aşkım aşkım.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula, es castell o desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a

0: Esplanada, tenim que celebrar-ho, però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró, gloriós Sant Jaume, hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
1: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients
2: Ràdio Castell 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des d'estiu no hi falta gaire, sa Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des d'estiu no hi falta gaire, sa Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casa Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a todo el castell y os desea unas felices fiestas de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso Sant Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons. Cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: de Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

tus errores por lo que quieras. No sé, pero te estoy

0: Fan.
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Estes mànecs entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia de sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Jo no sé vosaltres, però per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

danses meravelles que tinc al meu voltant. El cel doble d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.